0: Una cantada masiva e histórica convocada por la Obra Cultural Balea, coincidiendo con el centenario de la primera versión musical de La Balanguera, poema de Joan Alcover, con música de Amadeu Vives. Esta mañana, más de 250 centros educativos y todos los municipios de la isla se han implicado en esta cantada simultánea. La cantada popular tiene dos grandes actos centrales en Palma. Uno ha tenido lugar esta misma mañana en La Misericordia y el segundo tendrá lugar por la tarde a las 8 en la Plaza Mayor de Palma. Y hasta uno de estos colegios que ha participado, el SEIP Ainamoll, nos vamos. Allí está nuestra compañera Mamen Municio. Buenos días.
1: Hola, Sonia, buenos días.
0: ¿Cómo ha ido esta cantada de La Balanguera?
1: Pues la verdad es que ha sido muy emocionante. Este colegio Ainamoll es uno de los más de 200 centros, como bien comentabas, que se han sumado a esta iniciativa de la obra cultural, y la fotografía ha sido la de más de 600 niños en círculo en su patio, que ya al que han ido llegando ya cantando, se les oía por el pasillo. Es un cole, Sonia, que lleva más de un mes preparándose y además lo ha hecho con una profesora, tengo que decir, de música de lujo y que se conoce muy bien la obra de Joan Alcover. Ella es María Àngels, es una de las tutoras de tercero.
2: És una cosa, me toca de prop perquè en Joan Alcover, el meu tio tatarabuelo, i els hi vaig explicar als nens, quan els hi explicava la cançó, pues, els hi explicava, com la lletra és un poc complicada d'explicar a nens tan petits, pues jo els hi explicava que era una cosa important per jo, i els hi explicava que al meu tio tatarabuelo li agradava molt defensar la llengua i per això... Per això m'ha agradat molt poder cantar La Balanguera i que la cantin els nens.
1: Sí, nos contaba Àngels efectivamente cómo ha ido explicando a los niños cómo era esta propuesta, cómo se tenía que articular y cómo poco a poco lo han ido desarrollando en la clase.
2: Els nens me demanaven, tenien moltes ganes de saber què era una balanguera. I els hi, bé, intentava explicar-los un poc, els hi deia, no és exactament un ésser mitològic, però... té semblança i anaven xerrant i ells me deien éssers mitològics que ara d'aquest de moda i me deien, ah, s'apareix això d'on això, s'apareix això d'on això altre, i anaven xerrant d'això. I així, poquet a poquet, clar, explicar que la balanguera en realitat és com una metàfora de com va passant la vida i tot això, a nens tan petits és un poc complicat, però...
1: Es un poco complicado, pero dice, lo he logrado, ¿no? Dice, y también lo han escuchado, dice, no es un ser mitológico, pero se le parece. Así que lo que he hecho ha sido, usando este hilo conector, tratar de acercar la balanguera, tratar de acercar la canción al día a día, a la actualidad de los niños.
2: Sí, ho he intentat. Y la veritat és que els ha encantat aprendre-la. De fet, fa... 3 o 4 dies, bé, ja, jo crec que ja tota aquesta setmana, quan baixàvem per l'escala, a la meva classe anàvem baixant, cantant la balanguera, i jo estava super... Normalment els deien que no cridin, però jo estava super orgullosa perquè estaven cantant la balanguera, estava molt bé.
1: Orgullosa, nos contaba esta profesora, esta poesía escrita, que la manera de aprenderla ha sido, pues, verso a verso.
2: Una cançó, quan se fan les cançons, primer se'ls explica un poc la lletra, ja t'ha dit que un poc complicat, però bueno, l'hem anat explicant, i després, a bocinats, clar, nosaltres duim ja, jo crec que un mes, preparant-la. I perquè a classes de música hi ha una setmana de més. I res, i fèiem de primer de vers en vers, després anem afegint un poc més, primer la lletra de més, després se posa la música, se'ls explica la part de l'estrofa, la part de la tornada,

0: 12, casi 44. Estas voces, las de Vicenç Calafell, Ferran Pi y Ángel Exojo, fadas que cantan este Catalonian Girls, son los encargados del pregón esta tarde a las 6:30, que dará comienzo a la Fira del Llibre a Palma, que llega a su edición número 44. Queremos conocer más detalles de esta cita con la cultura y con los libros. Laia Alegret es la vicepresidenta del Gremi de Llibreters y ya está con nosotros. Bon dia, Laia.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, te visitábamos el 23 de abril, el día de Sant Jordi, que veníamos a tu librería y nos contabas que era un día frenético. Veíamos montañas, columnas de libros en la librería. No sé si para la Fira del Llibre a Palma está siendo un poco frenético, como en Sant Jordi.
1: Sí, és intens el nivell de feina, el que passa que no és tan frenètic perquè, clar, no és tot en un dia, diguéssim. Llavors tens com més temps per preparar-ho amb més calma, més temps per muntar amb més calma. Això, és un palet més calmat, és igual d'intens, però més calmat.
0: Igual de intenso, lo que pasa que claro, se reparte en más días, arranca hoy y hasta el 7 de junio la edición número 44, que se dice rápido, de esta Fira del Llibre a Palma, y este año con un lema muy claro: sigues com siguis, a la fira hi trobaràs un llibre per tu, y con una colaboración, con una alianza con Apropa Cultura. Apropa Cultura es una red socioeducativa que facilita el acceso a la cultura, teatros, museos, festivales, a personas en situación de vulnerabilidad y con alguna discapacidad. ¿Qué se busca con esta alianza entre el Gremi de Llibreters y Apropa Cultura?
1: Sí, bé, és una aliança que ens fa molta il·lusió i que fa temps que teníem en ment, no? I el que cerca bàsicament és poder apropar la lectura i aquesta part de la cultura, doncs, a tot tipus de persones, i una mica també en relació amb el lema de la Fira del Llibre d'enguany, no? Que sempre hi ha un llibre per tu, és a dir, et pot agradar llegir una cosa, te'n pot agradar una altra, però si una persona troba el llibre adequat, a tothom li agrada llegir.
0: ¿Y de qué manera se va a acercar en esta feria en concreto? ¿En qué se va a traducir este acercar?
1: Hem programat diverses activitats als matins, entre setmanes sobretot. Llavors hi ha, doncs, clubs de lectura així inclusius, un contacontes per adults, o sigui, lectura en veu alta, no? Que és una altra manera d'acostar textos a la gent. Hi ha una sèrie d'activitats més enfocades a escoles i a instituts on prèviament s'hi havien de registrar. Llavors ens fan arribar si hi ha alguna persona amb algun tipus de necessitat especial i llavors s'adaptarà l'activitat en aquest cas.
0: Entiendo que ya está todo listo. Es más, quienes hayan paseado por Plaza España estos días ya habrán visto las casetas preparadas. Participan 16 librerías, además de la nova editorial Moll, y dos stands institucionales del Ayuntamiento de Palma y la Fundación Mallorca Literaria. Y todo comenzará esta tarde a las 6:30 con el pregón de fadas.
1: Sí, efectivament, ara ja està en marxa la fira, però la inauguració oficial és avui a hora baixa. Hi ha primer un contacontes, després música i després el pregó, és a dir, i després música també, perquè avui fem la nit de la fira, que és una idea que vam posar en marxa l'any passat, de que hi hagués un vespre, aprofitant aquest emplaçament tan cèntric que tenim i tan guapo, que la fira estigués oberta fins més tard, i enguany vam pensar que era bona idea fer-ho aquest primer dia de fira, no?, aquest divendres. Llavors avui trobareu les paradetes obertes fins a les 10.
0: Y hoy a las 8 de la tarde también hay la cantada popular y simultánea de La Balanguera. No sé si también tenéis previsto sumaros en el espacio en el que estéis.
1: No, el que vam pensar és com de facilitar al màxim, de com que a l'acte central d'aquesta cantada de La Balanguera és a Plaça Major, llavors entenem que estem com molt a prop, per tant, qui vulgui anar hi podrà anar, i tenint això en compte, doncs vam preveure el pregó una miqueta més pres del que el fem habitualment i el concert un poquet més tard, per no solapar-nos i per fer que tothom que en aquell moment estigués a fira pugui anar a la cantada.
0: Claro, espacio para todo. Como decimos, el pregón es a las 6:30 y los pregoneros de esta edición es el grupo Fadas, formado por Vicenç Calafell, Ferran Pi y Àngel Exojo. Ellos son filólogos de catalán, de la lengua catalana, pero más conocidos por su trayectoria musical y conocidos como la queer band catalana. ¿Qué se busca con esta ampliación de los perfiles que realizan el pregón, que no tienen por qué ser escritores propiamente?
1: Exacte, bé, això és una tradició que ja ve de molt antic, no? El pregó hi ha hagut molts anys que l'han fet escriptores o escriptors, però també l'han fet moltes altres personalitats del món de la cultura. Una mica el que es tracta és d'atracar-nos a tot tipus de públic i sense perdre de vista el focus que ens uneix, que en aquest cas és el llibre i la lectura, doncs intentar que el pregoner o la pregonera sigui algú relacionat amb aquesta cultura d'algú una manera. El triar el grup de Fades ens semblava, doncs, que primera que és una aposta original, divertida i que això, que ens permet acostar-nos a un públic que per ventura, per molt que vengui sa fira, no vendria el dia d'espregó, no?
0: Claro. Ahora hace pocos, bueno, la feria del libro comienza pocos días después de que se cumpla un mes de Sant Jordi. Sant Jordi era el 23 de abril, la feria arranca hoy 29 de mayo. Un Sant Jordi que, por cierto, registró un incremento de ventas de entre un 5 y un 10% respecto del año pasado, que son unas buenas cifras. ¿En qué momento dirías, Laia, que se encuentra el sector?
1: Jo crec que és un sector que és sempre molt, molt precari, molt fràgil, però crec que la lectura i el llibre ara mateix tenen bona salut, tenen un bon estatus social, és a dir, a sa gent li agrada llegir, a sa gent li agrada dir que llegeix, a sa gent li agrada comprar llibres. Jo crec que és un bon moment, tot i que no hem de perdre de vista, doncs, això, que som un sector molt fràgil perquè per les característiques del llibre en si i del funcionament de la cadena del llibre en si, de la qual en depenen moltíssims sectors, hi ha moltíssimes baules que depenen d'això, i llavors, per tant, és un sector molt fràgil i que s'ha de cuidar, però malgrat això jo crec que és un bon moment.
0: Y esta fragilidad se intensifica si nos centramos en los libros en catalán.
1: Sí, clar, sempre, i més en un mercat o en un entorn bilingüe, la llengua que és minoritària necessita una cura especial i una estima especial, perquè si no sempre qualsevol cosa va en detriment d'aquesta llengua.
0: Laia Alegret, vicepresidenta del Gremi de Llibreters, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta Fira del Llibre a Palma que comença avui.
1: Gràcies a vosaltres, vos esperam aquí a Plaça Espanya.
0: Adéu.

0: Canción que ha elegido Tony Cobean, que es
1: el invitado
0: que saludamos ahora. Hola, Tony.
2: Hola, Tony. Hola, ¿qué tal?
1: Ets de Porta Colom i jo no sé si has emprat aquesta música per fer aquests peixos tan guapos que fas, que ara xerrarem, o que t'agrada nedar, perquè és com a d'aigua, no?
0: Sí.
1: O m'estic inventant?
2: Sí, total.
1: Sí, no?
2: Sí, total. O sigui, és que l'altre dia jo vaig anar al cine i era la banda sonora d'una pel·lícula perquè també soc actor i és algo que me manté molt connectat en les bandes sonores i tot això, de Love Me Tender.
1: Sí.
2: I dic, buah, és perfecte, perquè també és com aquesta fusió, no?, d'una part que també la gent desconeix de jo, d'aquesta interpretació, i també com aquesta cosa que me recorda molt a la mà i aquesta cosa com més...
1: I quina
2: més raro, no?
1: I quina pel·lícula era?
2: Love Me Tender.
1: Ah, mira, molt bé, m'agrada molt. Sí. Me'l haurem d'anar a veure. Toni, te seguia per les xarxes socials, te vaig començar a seguir fa molt poc, perquè me tens enamorat d'aquests peixos tan guapos que fas. I mira que no mos coneixem personalment, però he mogut França i Espanya, que se diu, per aconseguir el teu telèfon. El vaig aconseguir a través d'un amic, en Xisco Duarte, i moltes gràcies per atendre'm molt, perquè estàs a Barcelona estudiant, i no sé si te puc dir que ets ceramista, perquè també ets actor, un parell de coses, no?
2: Sí, o sigui, jo crec que bàsicament és un poc la precarietat de dins del món artístic, no? Que fas tantes coses simplement per poder sobreviure i per arribar a pallar el mes.
1: que
2: és així.
1: Però això mos ha passat a tots, però també és disfrutar un poquet, no?, de lo que t'agrada.
2: Sí, 100%, 100%, i a mi m'agrada tot el que té a veure amb lo més artístic, a mi m'encanta. O sigui, per exemple, ahir estava fent un rodatge i estava d'ajudant d'art, i l'altre dia vaig fer un estilisme per una altra cosa.
0: Sí. És un sector complicat que tienes que trabajar mucho para poder sobrevivir. Este es tu caso, ¿no, Toni?
2: Sí, y además ahora que justo en enero, como paré mi trabajo, que yo me dedicaba a ser interiorista en un despacho, y pues ahora me he centrado casi exclusivamente a mi proyecto de arte.
1: Ajá.
0: Claro. Sí. Que por cierto, Pep, perdona, que decía que él te seguía en redes sociales y había visto estos peces de cerámica. Explícanos, descríbenos un poco cómo son estos peces.
2: Bueno, mi metodología creo que es parte de un punto muy parecido a la mirada de muy infantil, como de un niño pequeño, como la ilusión del descubrir constantemente como las formas marinas, como los colores. De alguna manera no me fijo tanto en una clasificación cuando buceo, casi científica, de querer como descubrir los peces, sino de más de como la fascinación, ¿no?, de los colores, de las formas, texturas, y sí que intento como representar con la máxima fidelidad los colores y las formas, para que también se pueda distinguir pues qué pez es.
1: Yo l'altre dia te vaig veure a les teves xarxes socials que tens un forn per fer ceràmiques, i era una sensació que vaig veure com un cas roig, que era potser més guapo, i per aquí el fiques dins el forn de veres per menjar un peix del forn, però tot el contrari, perquè després serà una obra d'art, no?
0: És així. De los realistas que
1: són,
0: no?
1: Totalmente realistas, sí, súper bonito. És així,
2: sí,
1: no?
2: O sea, intento, obviamente creo que también hay como apareixen com aquestes alteracions i formes híbrides de colors que neixen més des del record o inclús des del somni o de la intuïció, que no de la realitat exacta, i també m'agrada com conviure amb això, que òbviament les fórmules que formul des mals que són d'un ceramista català i que transform també i els estic investigant, pues és molt difícil perquè són fórmules químiques i que tu quan pintes no saps quin color mai serà i necessites moltes proves, perquè un vermell, si el superposes amb un blanc, t'arribarà a ser a lo millor un groig, o a lo millor se te crema, o a lo millor se te fon. O sigui, tot el temps són moltes proves.
1: Clar, no és fàcil, això.
2: I no és gens fàcil. Clar. Per això també dic que si és realista, per mi, òbviament, és com una elevació, saps? I com un piropo, d'alguna manera, però que també m'interessa molt aquesta cosa d'investigació, saps? O, per exemple, ara estic fent un procés d'investigació sobre les roques del litoral mediterrani i també les textures de com les meves mans són capaces d'investigar moltíssimes textures i de fer diferents formes. M'interessa moltíssim de com les mans poden fer això sense cap tipus d'eina. I això és més des del record i des del somni, des de lo que jo he vist, ja. No des de tant la cosa de recerca acadèmica, de mirar com són les roques, per què tenen aquestes formes, sinó és més tot des del joc i des d'aquesta mirada més de fascinació i investigació d'il·lusió, no?
0: Mm. Això et volia demanar, com era aquest procés d'investigació per tu? En com l'estaves realitzant?
2: Pues, és això, o sigui, crec que passa dues coses dins la meva metodologia i que he descobert fa poc, que és que jo pensava, per què estic fent tot això? I era com que no li estava trobant un sentit, perquè, per exemple, pensava, ai, a vegades per crear pues, has d'anar a coses internes o a un trauma o a alguna cosa més acadèmica, no? A un llibre. I jo era més des de una cosa més des de la intuïció, des de joc, des de com si a vegades tenc insomnis i me venen com a coses de dir, buah, necessit crear això. I després, òbviament, quan la peça ja està feta, està clar que després hauria d'entrar com entra, de fet, aquesta mirada més adulta, més madura, de vale, per què has fet això? Anem a investigar què hi ha aquí. I ara, per exemple, com tot el que faig del Mediterrani i tot aquests peixos, òbviament, venen per la meva part més viscuda, del poble costaner, de
1: aquesta cosa més... Colom, no?
2: Exacte, i aquesta cosa més sensible, però després ho pens i dic, òbviament, també entra com aquesta part de que realment estic fent com una espècie d'arxiu històric de tot el que està patint respecte al turisme i respecte també com aquestes temperatures de l'aigua que augmenten. Uh-huh. I d'alguna manera...
0: El canvi climàtic.
2: Exacte, i d'alguna manera també és com de constar tot això, de que, per exemple, les tomàtiques de mà, que és una cosa que molta gent no coneix, i és perquè n'hi ha tan poques degut a aquesta... augment de temperatura i aquest canvi climàtic que la gent no coneix i d'alguna manera és que jo crec que d'aquí 100 anys ja no n'hi haurà i ja no vull ser pessimista ni res, però és com que almenys quedi constància de lo que ha estat un moment el 2026 i que jo he descobert pues, en el meu poble un raconet allà on aquestes tomàtiques encara hi estan sobrevivint i és com una espècie d'homenatge cap a elles i també de reivindicar els noms populars que ha hagut en el turisme com el català s'està perdent i els noms populars encara més, o sigui, a dins, si anem un parell de generacions enrere, com per exemple la meva padrina, és que era impossible que no coneguessin els peixos i les espècies mediterrànies, i avui en dia els joves inclús no els coneixen, els meus amics que viuen en costa molts no els coneixen, i m'apareix perfecte perquè també és una cosa un poc friqui, no? Que te coneguis els peixos per dir, ai, sí. El guapo que és.
1: Però te tenen a tu perquè els hi mostris també, això és interessant.
2: Exacte.
0: Quin és el que més els hi agrada? Quin és el que et diuen, ai, ja sigui per les seves característiques, quin és el que et diuen, aquest m'agrada molt?
2: El peix, te refereixes?
1: Sí.
2: Jo diria, crec que és cap roig.
1: És que és espectacular, és cap roig. A mi em pareix un peix guapíssim, a part de boníssim.
2: És que té aquests colors tan vius i tan vermells, que jo crec que també crida més atenció.
1: Uh-huh. Escolta, Toni, i tot això que m'estàs contant és per qualque cosa, perquè estàs a punt d'inaugurar una exposició, digue-mos quan, de bon, per venir a veure-te, comprar-te tots els peixos com si fos a plaça de Pedro Garau, quasi.
0: A més, perquè tens previstes diverses exposicions durant aquest 2026 també aquí a Mallorca.
2: Sí, tenim de fet dues exposicions a Mallorca, comença amb l'inauguració dia 6 de juny a Binissalem, a l'ETSET, a Can Gelabert, que és una exposició individual, però que també haurà dos artistes a dues altres sales. La meva exposició està composada més o menys per 166 peces de ceràmica.
1: Wow.
2: Que se diuen fa des de setembre que estic fent feina, per tant serà com d'alguna manera que naixerà qualsevol cosa, jo crec, o això espero. I després, Sogost, pues, sempre faig la nit de l'art, a la nit, que també enguany és algo que tenc pensat fer. I sí que després, ja aquí a Barcelona, en el juliol, pues, estic en el Festival Art Nou, que també inaugur algunes festes.
1: Pues haurem de fer una ruta per venir a veure-te.
2: Pues sí, tant de bo.
1: Tant de bo.
0: Moltes felicitats, Toni.
1: Toni, enhorabona.
2: Gràcies.
1: Estem en contacte, va?
0: Que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies
1: adeu.
2: Per tot.
1: Adéu.
0: Y nosotros
1: nos
0: tenemos que ir, ya empieza
1: pescado,
0: el fin de semana.
1: Un pescadito con calor. Oh, qué rico, ahora me comería un pescadito al horno.
0: Viernes que viene te quiero aquí, me da igual si hace calor.
1: Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo especial?
0: No, venir
1: de go-go,
0: y ya está.
1: De go-go.
0: Venir y ya está. Tu presencia.
1: Venir y ya está. Es un buen título para un programa de radio.
0: Nos
1: venir
0: vamos.
1: Y ya está. Adiós.
0: Adiós.
3: Hoy por hoy Mallorca, con Sonia Trujillo.
4: Institutos Odontológicos ha llegado a Palma. Pide cita para una revisión dental gratuita en ioa.es. Institutos Odontológicos, otra manera de entender la odontología.
3: ¿Estamos a tiempo de salvar el planeta? 10 y 11 de junio en Svaluar Museu eForum 2026. Ven a debatir sobre sostenibilidad, innovación y cambio climático con expertos como el climatólogo de Televisión Española Jacob Petrus o el oceanógrafo Ricardo Aguilar. Analizaremos el futuro de nuestros recursos hídricos y la salud del Mediterráneo. Inscríbete gratis en emallorcaexperience.com. Con el apoyo de la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia, Agència d'Estratègia Turística, Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Garden Hotel Grup, Autoritat Portuària de Balears, Globatècnic, Melchor Mascaró, Aenor i Saica Natur.
5: Instituts Odontològics ha arribat a Palma. Demana cita per una revisió dental gratuïta a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: Skype presenta el sábado 30 de mayo el quinto concurso nacional de cocina para invidentes, con producto local balear, en Can Tàpera de Palma. Cocina sin barreras, inclusión, talento y gastronomía de Mallorca, con el patrocinio de l'Ajuntament de Palma, Es Restauració, Palma Activa y el Consell de Mallorca. Organiza el Skype.
7: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. Centros comerciales Portopí y Fan. Infórmate en soloptical.com.
8: Rubio Produccions et porta d'aquest estiu farem un festival. Divendres 17 de juliol a Alcúdia, Joan Dausà.
9: Tothom em mira i ningú...
8: Divendres 7 d'agost a Campos, Sopa de Cabra. I dissabte 15 d'agost a Porreres, Figa Flowers. D'aquest estiu farem un festival. Entrades de tots els concerts a la venda a rubioproduccions.com.
10: Mañana empiezo la obra. Necesito todo el material y no me puede fallar.
11: Yo reformo el baño. Quiero algo diferente, no lo de siempre.
12: Yo necesito una baldosa que resista a las fieras dentro y fuera de casa. Y que además me guste.
13: En Pivita tenemos lo que necesitas. Big Mac Pivita para empezar bien. Pivita Design para acabar mejor. En Palma y en el polígono Son Bugadellas de Santa Ponsa. ¿Y tú qué necesitas?
14: Las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Al cierre de una semana negra, el PSOE se prepara para defenderse de las acusaciones que aparecen en el auto del caso Leire Díez. Los socialistas asumen que este caso les va a acompañar durante semanas en las que el partido seguirá tirando del discurso político que ayer inauguraba Óscar Puente al hablar de la existencia de una operación antidemocrática para acabar con el gobierno. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. El PSOE espera el levantamiento del secreto de sumario para poder dar explicaciones detalladas sobre las actuaciones que recoge el auto del juez y que salpican de lleno a quien entonces manejaba las riendas de Ferraz, el secretario de organización Santos Cerdán, en torno al que el partido intenta acotar los hechos. Los socialistas preparan su estrategia política, incluso judicial, con todos los escenarios sobre la mesa. Ferraz, de entrada, mantiene su defensa de la gerente actual imputada en el caso. Aseguran que los contratos firmados por Ana María Fuentes son legales y apunta a la estrategia del Partido Popular.
17: Es verdad también que hay algunos elementos que casualidades no parecen, ¿no? Cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay.
16: Los socialistas compran así el discurso que empezó a desplegar ayer el ministro Óscar Puente.
15: Ahí media ampliamos, comentamos aquí el último CIS también de Tezanos, que refleja una ligera caída del PSOE de 2 décimas y una subida del Partido Popular que no llega a los 2 puntos. El PSOE seguiría ganando las elecciones, según el CIS, en un barómetro que se hizo antes del estallido de estos casos de presunta corrupción. El Partido Popular insiste en su estrategia de desgaste al gobierno, señalando al Ejecutivo, pero también a sus socios. Pero el PNV le ha vuelto a decir hoy que se olviden también Junts. Estos son Alma Escurra del PP y Miriam Nogueras de Junts.
18: Yo quiero recordar que Junts no apoyó un gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo. Fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida. Y esto aplica también para el PNV.
19: Nosotros no esperamos nada. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
15: Es que no era un gobierno en solitario. Junts avisa al Partido Popular de cuál sigue siendo su línea roja. Esa línea es Vox. 2:02. La otra noticia del día es la preocupación de la OTAN y la condena de los 27 tras la incursión de un dron ruso que ha impactado en un edificio en una localidad rumana en la frontera con Ucrania. Rumanía, país de la Unión y miembro de la OTAN, que ha recordado que está preparada para defenderse, para defender cada centímetro, cada pulgada de territorio de sus aliados. Bruselas, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Buenas tardes. Bruselas acusa a Rusia de intentar desestabilizar al bloque con una violación de su espacio aéreo, con la que Moscú ha cruzado una nueva línea roja, decía esta mañana en un comunicado la presidenta de la Comisión, von der Leyen, que en unos minutos comparece aquí, en la sede del Ejecutivo Comunitario. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cree que lo ocurrido es una demostración de que la guerra ilegal de Rusia no se detiene en la frontera ucraniana, y ha trasladado al presidente rumano que la alianza está lista para defender cada pulgada del territorio de los aliados. Bruselas y la OTAN señalan directamente a Rusia, mientras que las autoridades de Rumanía han pedido formalmente a la alianza el despliegue de más capacidades antidrones en su espacio aéreo, el flanco oriental, que ha sufrido una incursión de drones sin precedentes en las últimas semanas.
15: Nosotros, ahí media, vamos a acompañar a Pablo en sus últimos días de estudio. Pablo está preparando la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, que en su caso arranca el lunes en Madrid. 300.000 chavales que se van a examinar en España a partir de la semana que viene. Repaso o estudio fastidiado, porque este fin de semana siguen las altas temperaturas. 11 comunidades con avisos por calor y alguno lo va a tener que aliviar entre los apuntes. Pronóstico del tiempo con Jordi Carbó.
21: La semana finalizará con ambiente plenamente veraniego, sol y todavía mucho calor. La excepción en el Cantábrico, donde hoy las nubes ya son abundantes, temperaturas más bajas, pero van a subir las máximas respecto a ayer, tanto hoy como el fin de semana, en el centro, sur y este de la península. Máximas ya cercanas a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, por encima de los 35 en el resto. En general, mucho sol, pero cuidado porque las tardes, sobre todo el fin de semana, se presentan con tormentas en la Ibérica y los Pirineos, sobre todo.
15: Luego comentamos con Carbó el tiempo de este fin de semana, incluido ese alivio de temperaturas que se anuncia para la próxima semana.
14: Hora 14, con Javier Casal.
15: Con más cosas, en redacción de informativos, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La IREF confirma que el gasto en pensiones no superará los límites previstos en la normativa, pero advierte de que no se garantiza la sostenibilidad del sistema. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal cree en su informe de este año que el envejecimiento de la población presionará el endeudamiento a largo plazo hasta el 123% del PIB en 2050. Además, por segundo día consecutivo, en institutos y colegios de Sevilla, Cádiz y Córdoba, ha ocurrido esto. En mitad de la clase ha empezado a sonar Bad Bunny, en concreto de las pantallas digitales ha sonado la canción Debí tirar más fotos. Desde la Junta están investigando lo ocurrido tanto ayer como hoy y de momento no saben si se trata de un hackeo. Bad Bunny, Casal, por cierto, que mañana da su primer concierto en Madrid.
15: Bad Bunny, siempre bien. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. El sonido de esta mañana nos lo han dejado hoy los miles de alumnos de más de 200 colegios de Mallorca y es este.